0: Valencia.
1: Lo que provoca també és que s'acaba la pastura natural, tens que alimentar en pienso i palla els animals, més cost d'explotació, els animals en granges pues, també s'estressen més de lo normal.
2: I seguim en clau agrària perquè la Unió també ha denunciat que les primeres propostes de compra de raïm per aquesta verema se situen molt per davall dels costos de producció en les zones més productores de la nostra comunitat i adverteix el sindicat agrari que els viticultors no poden tornar a assumir les pèrdues.
3: Segons l'organització agrària, els preus que s'estan plantejant per a algunes varietats blanques suposen pràcticament la meitat del cost de producció de referència. Luis Javier Navarro és secretari de general de la Unió i viticultor.
4: Los viticultores valencianos no pueden aguantar más los bajos precios que se están presentando para esta campaña. Por eso pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes para poder salvar de la crisis a los viticultores. O pongan la vendimia en verde o destilación de crisis o ayudas al arranque definitivo social, pero hay que tomar medidas para equilibrar el mercado y que los precios vuelvan a ser los que de verdad merece el sector. Precios que estén por encima de los costes de producción.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: El personal de prevenció d'incendis forestals s'ha tornat a concentrar este matí enfront del Palau de la Generalitat amb l'objectiu de reivindicar una millora en les seues condicions laborals davant la falta d'una resposta efectiva, asseguren els sindicats per part de la Generalitat. A més, han convocat per al 30 i 31 d'agost una vaga baersa que afectarà a tot este personal. Per cert, que el Partit Socialista va presentar una iniciativa en les Corts per a posar fi a la situació que tenen estes unitats de bombers forestals que qualifiquen els socialistes d'inhumana i degradada.
6: Segons assegura la portaveu d'emergències del grup socialista en les Corts, Alicia Andújar, els incendis de Catí i Tírig han posat de manifest el tracte deficient als bombers que es desplacen als incendis.
7: Estamos hablando de profesionales que una vez finalizan su turno tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos, mojados, empapados de sudor y con los epis sucios. Porque no estamos hablando de incomodidades, estamos hablando de seguridad, de humanidad y de dignidad en el puesto de trabajo. No se puede combatir el fuego explotando a quienes lo apagan.
6: Andújar ha responsabilitzat al conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, d'esta situació que està provocant la falta de personal en les unitats de bombers forestals i ha exigit explicacions sobre la falta de planificació i de mitjans per a garantir la seguretat dels efectius durant tot l'operatiu, inclosos els desplaçaments.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha acusat avui al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de bloquejar un possible acord sobre el model de finançament autonòmic. Ho ha fet este matí en la seva visita a Mercalacant.
8: Los intereses electorales del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. Pero el problema para el Partido Popular es que no coinciden con lo que necesitan sus territorios. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, ¿por qué dicen que no? ¿Porque no les interesa? No. Dicen que no porque en la calle Génova les digan que no.
2: I un equip de la Universitat Politècnica de València ha completat una primera fase clau en el desenvolupament d'una nova tecnologia per a la caracterització no invasiva d'arritmes cardíaques.
3: Es tracta d'una iniciativa que busca superar una de les principals limitacions de les tècniques actuals, observar no sols la superfície del cor, sinó també el que ocorre en el seu interior. La investigadora principal del projecte, Maria Guillem, explica la precisió que té aquesta tecnologia respecte a les tècniques convencionals.
9: Calcular la actividad eléctrica en todo el volumen del corazón nos permite poder conocer cuál es la actividad eléctrica en zonas que estarían ocultas para la imagen electrocardiográfica convencional, como puede ser el tabique que separa las aurículas o los ventrículos o la profundidad en el miocardio, de manera que podemos averiguar el origen de arritmias con una mayor precisión que con la imagen electrocardiográfica estándar.
2: En pàgina de successos, contar-los també que la Guàrdia Civil ha detingut els presumptes lladres de sucursals bancàries de València quan tractaven de cometre el seu tercer robatori. Des d'assalts anteriors, els suposats autors desfets van aconseguir sostraure 120.300 euros en intimidar els treballadors amb armes blanques i en ordenar obrir la caixa forta i el caixer automàtic. En quant a l'horatge, recordar-los que l'alerta roja per calor ha finalitzat, però continuen les alertes per tempesta a partir d'esta vesprada. Arribem a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.